0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys. La ràdio...

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio de...

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. La Generalitat ha declarat bé cultural d'interès nacional el vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues dins de la categoria de zona arqueològica. La decisió reforça la protecció d'un dels jaciments subaquàtics més destacats del litoral català. L'Ajuntament de Palafrugell ha valorat positivament aquesta declaració. Considera que el reconeixement permetrà avançar en la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni marítim de les Illes Formigues. El jaciment conserva un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, amb una eslora aproximada d'una vintena de metres. L'embarcació transportava àmfores amb conserves i salses de peix procedents del sud de la península Ibèrica. I el Festival Art i Gavarra celebrarà la novena edició del 5 de setembre a l'1 de novembre amb intervencions artístiques repartides per 6 municipis. Les obres es podran visitar a Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Corçà i Monells. La proposta d'enguany tindrà com a fil conductor Rebrollar, un concepte centrat en la resistència i la regeneració de la natura. El festival vol reflexionar sobre la capacitat del paisatge d'adaptar-se a un context climàtic cada vegada més canviant. Les obres plantejaran aquesta recuperació de la natura com una forma de resistència davant les alteracions del clima i els artistes treballaran directament sobre el territori i adaptaran les seves creacions als espais naturals de les Gavarres. I l'apneista de l'Estartit, Isabel Sánchez Aran, ha tancat la seva participació al Campionat del Món d'Apnea Outdoor 2026 amb una nova medalla de bronze mundial. L'esportista ha competit en les quatre modalitats del campionat i ha mantingut un alt nivell durant tota la competició. El resultat més destacat ha arribat en la immersió lliure, on ha assolit els 96 metres de profunditat i ha pujat al tercer calaix al podi. La marca aconseguida en 4 minuts i 5 segons permet a Sánchez Aran encadenar 3 anys consecutius pujant al podi d'un Campionat del Món d'Apnea en profunditat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres al Baix Empordà.
1: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlé Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlé Origen de Sant Feliu. En Matlé Origen, el gust és nostre.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. La Generalitat ha declarat bé cultural interès nacional el vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues dins de la categoria de zona arqueològica. La decisió reforça la protecció d'un dels jaciments subaquàtics més destacats del litoral català. L'Ajuntament de Palafrugell ha valorat positivament aquesta declaració. Considera que el reconeixement permetrà avançar en la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni marítim de les Illes Formigues. El jaciment conserva un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, amb una eslora aproximada d'una vintena de metres. L'embarcació transportava àmfores amb conserves i salses de peix procedents del sud de la península Ibèrica. I el Festival Art i Gavarra celebrarà la novena edició del 5 de setembre a l'1 de novembre amb intervencions artístiques repartides per 6 municipis. Les obres es podran visitar a Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Corçà i Monells. La proposta d'enguany tindrà com a fil conductor Rebrollar, un concepte centrat en la resistència i la regeneració de la natura. El festival vol reflexionar sobre la capacitat del paisatge d'adaptar-se a un context climàtic cada vegada més canviant. Les obres plantejaran aquesta recuperació de la natura com una forma de resistència davant les alteracions del clima i els artistes treballaran directament sobre el territori i adaptaran les seves creacions als espais naturals de les Gavarres. I l'apneista de l'Estartit, Isabel Sánchez Aran, ha tancat la seva participació al Campionat del Món d'Apnea Outdoor 2026 amb una nova medalla de bronze mundial. L'esportista ha competit en les quatre modalitats del campionat i ha mantingut un alt nivell durant tota la competició. El resultat més destacat ha arribat en la immersió lliure, on ha assolit els 96 metres de profunditat i ha pujat al tercer calaix del podi. La marca aconseguida en 4 minuts i 5 segons permet a Sánchez Aran encadenar 3 anys consecutius pujant al podi d'un Campionat del Món d'Apnea en profunditat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres al Baix Empordà.
1: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: Eres jo. L'escoltem amb aquest End of Beginning. Just

0: I des de Ràdio Capital hi posem la música dels Amics de les Arts amb Jean-Luc.
1: Estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés. 25 anys posant música a l'Empordà.
8: La ràdio de l'Empordà.
7: Ràdio Capital.

0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
1: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabor d'Itàlia, a casa teva.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la Fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: I caigo recuperant una cançó mítica de Tina Turner, el What's Love Got To Do With It, que sona d'aquesta manera a l'actualitat.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Bus i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: No coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Mana, mana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegur.com.
6: Fira d'Indians a Begur.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: La millor música del món.
8: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Tovallola, crema, parasol, ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: La primera cançó que coneixem dels Another sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada, Talk to You.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. La Generalitat sanciona en 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres. El Departament de Territori ja veia indicis per obrir l'expedient el mes de juliol. Palamós estrenarà l'1 d'octubre un nou sistema de recollida de residus per als comerços. El servei incorporarà la fracció resta porta a porta i contenidors amb lectors electrònics. L'Ajuntament farà reunions informatives i també visites als establiments abans de posar-lo en marxa. L'objectiu és facilitar la separació de les escombraries als negocis i a les activitats comercials. La Bisbal d'Empordà començarà el 7 de setembre les obres de reurbanització dels carrers Cavallers i Prat de la Riba. Els treballs duraran uns 10 mesos. El projecte renovarà un dels principals accessos al centre. La inversió serà de prop d'1,5 milions d'euros. L'obra millorarà l'accessibilitat, el drenatge, l'enllumenat, els serveis i l'espai per als vianants. Sant Feliu de Guíxols acollirà el primer torneig solidari Sergio Ayala. Hi participaran 8 equips cadets i el club de futbol Sant Feliu de Guíxols. Els diners que recullin es destinaran a la recerca d'un càncer cerebral pediàtric molt agressiu. Hi jugaran alguns dels millors planters del futbol estatal.
3: I tot seguit la previsió del temps per aquest divendres.
2: A l'Empordà i al litoral, jornada majoritàriament serena i assolellada, amb boires a primera hora a Verges. Temperatures altes, amb màximes de fins a 34 graus a l'interior i entorn dels 29 a la costa. Vent fluix. Demà i els propers dies, sol i calor intensa. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.
13: Vols que et digui més maneres de suar?
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'estiu.
16: Des del cor de la Costa Brava.
17: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Capital.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim,
6: descobrim
7: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
6: De cap a cap.
7: El radioshow de les tardes de la ràdio amb en

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabor d'Itàlia, a casa teva.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT+.
2: A GCT+, connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT+ és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT+, sumem talent. Creem oportunitats.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xopet33.com.
4: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
11: sis delictes.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
2: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Manòmena.
9: Maxil·la estètic.
10: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxiloestètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
10: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
12: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: De cap a cap, amb Joan Bosch.
16: Què tal, amics? Bona tarda. Ja tenim aquí el primer cap de setmana de setembre. Aquells que tot just fa una setmana que heu tornat a la feina i ja teniu un mono de vacances, au va, encefata, teniu dos dies preciosos per fer i desfer el que vulgueu. Les idees per aquest cap de setmana, per exemple, ens les donarà d'aquí uns moments en Xico Sánchez i Carcassés. Més endavant escoltarem el comentari de Jordi Grau, que és el president del Col·legi de Periodistes de Girona, i acabarem amb la nostra particular sessió de ball amb grans èxits dels 80 i 90 de la mà de Jordi Pagès. Ara, però, amics, carretera i manta!
17: Adelante, hombre del 600!
16: Ai, el 600. Sembla que Volkswagen podria deixar de fabricar Seat abans del 2030. I és fort perquè Seat és d'aquelles marques que no han fabricat només cotxes, han fabricat records. Qui no ha tingut un Ibiza, un León, directament, o un Seat que feia un soroll d'aquells estranys, però que el mecànic et deia: això aguanta, no pateixis. Perquè abans els cotxes duraven fins que es morien. Ara els canviem perquè surt una llumeta al quadre i ja pensem que ens estan enviant un missatge des de l'altra vida.
8: 972 313 702.
16: Voleu saber si heu tingut mai un Seat o encara en teniu, perquè n'hi han? Quan us dura vosaltres un cotxe? Cada quan el canvieu? Volem saber si sou dels que estreneu cotxe cada 4 anys o dels que encara tenen un Seat aparcat i li parlen com si fos de la família. Família, comencem!
15: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Un quart de cinc. És l'hora de...
1: Xico Sánchez i Carcassés.
0: I és l'hora de redescobrir, si és que no ho sabeu ja, alguna de les moltes coses que podem fer en aquest primer cap de setmana de setembre. Xico!
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Molt bé, fantàstic. Acabarem altra vegada, perquè sí. Jo pensava que al setembre tindríem ja una pausa, que ja entraria una mica de d'aire, i res, de res, de res. I a més, Joan, ens han amenaçat que aquest cap de setmana encara ve més calor, més calor, més calor que avui. Buah!
0: Res, d'aquí 10 minuts ja t'avanço el titular, truquem el nostre home del temps, l'Isaac Vilà, i ja ens podem preparar, aquest és el titular.
2: Bé, mira, ens hem de preparar, Joan, perquè, mira, tot i que faci calor, escolta, ens sortim de casa, anem de passeig, perquè l'estiu s'acaba també, un dia o altre, un dia o altre s'acabarà.
0: Però el dia 21...
2: Sí, bueno, això ho veurem a nivell local, sí, però a nivell climatològic ho veurem, perquè no se sap mai, i en tot cas, fixa't i recorda que a principis de setembre sempre hi havia aquells ruixadets, començava a refrescar, agafàvem un jerseiet, ja és tot el contrari. Per tant, com que encara tenim molta activitat i després vindrà la tardor i l'hivern, mira, sortim, que després ho trobarem a faltar, i per exemple, vestim de blanc perquè aquí a Ràdio Capital prou que
0: i tant.
2: Que se sap que hi ha l'ambient a Begú.
0: I tant, els indians.
2: La Fira d'Indians aquest any amb el títol de Mar i Vela, sí. I la inauguració es fa avui a partir de les 7 de la tarda, estarà abarrotat com sempre, però jo sempre penso que hi capen dues persones més, tant vinc cap a Begú. A la inauguració, després el Teatre Mutis farà cafè, copa i puro, que vol dir espectacles per al poble, i jo voldria recomanar avui divendres una cosa molt especial, que és l'actuació musical de l'Emilio Sánchez. És un cubà autèntic, no allò de postís, és un cubà de veritat, de l'Havana, que va venir aquí fa una colla d'anys, que està a les comarques gironines, que habitualment és el guitarrista, perquè molta gent ho pugui visualitzar, de la Neus Mar, però que ell com a cubà té el seu grup i que farà música cubana aquest vespre.
0: Que maco.
2: Sí, estarà molt i molt bé. Tot i que, aviam, la gent que vesteixi de blanc, que vagi a Begú, no sé si tindrà temps per fer les dues coses, però també hi ha cantada d'havaneres. Jo crec que és l'última cantada d'havaneres grossa de l'estiu. És a Tamariu. És la 30a edició, i aquí participen els grups de Palafrugell, el Peix Fregit, Port Bo, Escarabats, Marjau i l'Àmfora. I comencen molt aviat, a les 7 de la tarda. Vol dir que, com que la distància és molt curta, qui li agradi aquest tipus de música pot anar primer a Tamariu, escoltar quatre havaneres i després cap a Begú, això sí, vestit de blanc. Jo dic això perquè que és maco vestir, tothom de blanc, tothom de blanc. Tens la roba adequada, tu, Joan, per anar cap a Begú de blanc.
0: Jo de blanc guanyo molt, xico. Tu no m'has vist de blanc. No m'has vist de blanc. Jo guanyo molt, de blanc, de blanc.
2: No, m'imagino. La teva elegància, sigui del color que sigui, és palesa, però de blanc. Oh, mira, a més, com que són les festes d'altura...
0: Ah, amb Olot. Sí.
2: Imagina't.
0: Però, escolta,
2: Xico,
0: sí. Si jo vaig a les festes d'altura de blanc, surto negre.
2: N'estic convençut. Però, escolta, les festes d'altura al mes de setembre són sensacionals. Tu, que els has viscut des de petit, i jo que hi he anat moltes vegades, és el dia aquell que també hi ha els cavalls, els cavallets, no?
0: Sí, i els gegants, i tant.
2: Oh, quina festa de cultura i de música popular tan sensacional. Torno a repetir ja per acabar. Escolta, no ens quedem a casa. Vinga, va, anem a passeig. Tenim tanta oferta, i les festes majors, que no dic perquè, esclar, no tindria temps en tota l'hora de programa. Però entre festes majors, festa d'indians, les festes d'altura, cantada de maneres de Tamariu, qui no corre és perquè no vol.
0: Gràcies, Xico!
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.
0: Adéu! Adéu-siau.

0: cap a cap. Visca la tarda.
1: El temps, queden pocs dies perquè arribi astronòmicament, oficialment, la tardor. Però escolta, sembla que en comptes d'anar endavant anem enrere, que tornem a les calors del mes de juliol, de juny, d'agost. Isaac Vilà, podem fer alguna cosa? Necessites ajuda per arreglar alguna cosa? Ja no puc més, eh?
2: Mira, jo crec que tots plegats necessitem una mica d'ajuda, perquè com a mínim aquells que no els agrada la calor, qui li agradi la calor, mira,
1: no,
2: per
1: agradar
2: no. Quixarinola. Però no, no.
1: Jo crec que arribarà un moment, Isaac, si això va continuant, perquè és la tendència de cada estiu, que hi haurà poca gent que li agradi la calor. Al contrari, que sector turístic i altres sectors se'n veuran afectats, perquè molta gent no voldrà venir de vacances en un lloc on faci tanta calor, eh?
2: Bueno, ens haurem d'adaptar. Jo sóc dels que penso que poder algunes vacances s'acabaran redistribuint, potser no estaran totes concentrades el mes de juliol o el mes d'agost, i potser el mes de maig o el mes de setembre potser algú ja començarà a fer alguna vacança, qui pugui, evidentment.
1: Està bé.
2: Escolta, època de canvi.
1: Molt bé. Escolta, primer cap de setmana de setembre i Sant Tornem-hi, temperatures altíssimes.
2: Doncs sí. Tenim aquesta enèsima glopada càlida. Ves que no s'acabi, haurem de veure-ho, eh? Ves que no s'acabi consolidant com si fos una parada, és com un pic de calor, però potser si s'allarga una miqueta, o depèn de quins registres acabem tinguent, a hores d'ara podem considerar com una onada de calor, però malgrat tot és l'enèsim pic de calor d'aquest estiu, i si no em fallen els números d'aquest estiu astronòmic, crec que ja seria la cinquena.
1: Ostres.
2: Per tant, Déu-n'hi-do, i a més, el que sobta és que ja sigui entrat al setembre. Sí que és veritat que l'atmosfera té una certa inèrcia. També hem de dir que, com a mínim aquí a les comarques de Girona, a les nits s'està podent dormir bé,
1: sí.
2: D'acord? Perquè
1: sí,
2: la nit comença a ser més llarga. I les nits, com a mínim, pot refrescar una mica, però és que de dia el sol és implacable. I ara mateix ja tenim valors de 36-37 graus.
1: Ostres.
2: I les més altes les tenim a l'Alt Empordà, ara mateix amb 38 graus. Cap allà a la zona d'Espolles, de Cabanes. Uf, un nucli força càlid d'aquí de les comarques de Girona. Però és que no només avui, és que demà pujarem un parell de graus més.
1: Cony.
2: I per tant esperem que pràcticament els 39 o fins i tot 40 graus puguin aparèixer pràcticament potser fins i tot a la mateixa ciutat de Girona, a la mateixa ciutat de Figueres. Per tant, molta calor la que esperem entre avui, demà i diumenge.
1: I a partir de diumenge, tot igual? O veus, com si fossis, que tinguessis una bola de vidre que no la tens, alguna possible variació meteorològica?
2: Mira, a partir de diumenge, d'acord, i sobretot dilluns, ja començarem, és a dir, començarem la davallada a partir de dilluns, d'acord? Continuarà fent calor, però clar, si és que dissabte i diumenge arribarem als 38, 39, fins i tot alguna punta de 40, el dilluns ens quedarem amb 36, i el dimarts ens quedarem amb 34. Per tant, anirem davallant de mica en mica, però continuarà fent calor, d'acord? I de més enllà, és a dir, sembla que a partir del mitjans de setmana que ve normalitzaríem temperatures, d'acord? Una petita refrescada, i veurem si alguna precipitació, algun ruixat. Això està per veure.
1: T'atreveixes, Isaac, t'atreveixes, la setmana que ve, el divendres és festa, o sigui que tenim un pont llarg, t'atreveixes a dir si serà calorós, amb pluja, o no?
2: Jo, mira, mirant mapes aquests últims dies i tot això, i tendències, i mirant quina és la inèrcia que tenim, jo crec que el cap de setmana del pont de l'11 de setembre serà estable.
1: Molt bé.
2: D'acord? No em vull aventurar a dir si serà tan càlid com aquest. Jo crec que serà estable, i jo espero i desitjo que sigui un pèl menys càlid com aquest pic de calor, però jo crec que en mig termini grans precipitacions o grans ruixats i tempestes no se n'espera, de moment.
1: Isaac, Isaac, moltes gràcies. Escolta, a posar-se en remull, eh?
2: Exacte, aprofitem aquesta platja que tenim a prop aquí a les comarques de Girona.
1: Adeu!
2: Que vagi molt bé!

0: El canadenc The Weeknd, que l'altre dia va actuar a Barcelona. 4:05 i 5 minuts, d'aquí uns moments, Bryan Adams. Serà després de la publi.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, Festa de l'Escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Tens una casa o te'n vols fer una?
9: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
9: ho fa possible.
8: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotèrmia.com.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Capital. Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Bryan Adams amb el Heaven, amb una de les seves cançons emblemàtiques de la dècada dels 80. Són 3:45 i 3 minuts. Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6.
1: Pere Puigverd us porta l'hort.
0: El seu hort de l'escala, que està bullint, bullint com les temperatures interiors i arran de mar també de les comarques de Girona, 38 graus a Girona, tu. Pere, com estàs?
2: Pues ja t'ho pots imaginar, ara buscant una ombra.
0: L'has trobada, l'ombra, fàcilment? En tens moltes d'ombres,
2: sí,
0: al teu hort?
2: Al hort n'hi ha, però ja saps que jo volto molt i ara he buscat una ombra. El divendres sempre m'enganxes que tinc uns encàrrecs i m'enganxes als voltants de Figueres i tinc que buscar un ombra, perquè aquí la temperatura també no he mirat, però segur que està altíssima, altíssima.
0: Mira,
2: jo crec que 38 no.
0: No, no.
2: L'ombra 33. L'ombra 33 graus, imagina't.
0: Mira, tinc temperatures en aquests moments, a part de la de Girona que ja he dit, Palafrugell 33, Roses 29, L'Estartit 29, Olot 35, Palamós 30, Blanes 31, Figueres 34 i Banyoles 37 i Santa Coloma de Farners 35. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Escolta,
2: això, la gent, Joan, no té ganes de menjar pomes, que és el que tocaria, i en canvi té ganes de menjar préssecs.
0: Préssecs grocs de vinya. A veure, explica'm això dels préssecs grocs de vinya, que es veu que són tan dolços i sucosos.
2: A veure, el de préssec és un préssec de carn groga, en diuen de vinya, perquè abans els únics que hi havia d'aquests grocs eren préssecs plantats en pinyol, que solien plantar les vinyes per quan estaves allà ensulfatant o bé per quan començaves a la verema, tenia uns préssecs allà per menjar i es van dir aquest nom, però en realitat és préssec de carn groga, préssec malicotó, n'hi ha que diuen. Jo en dic préssec groc de carn dura, i llavors ara són els últims que groc de carn dura i

0: Ho he fet de totes maneres. Amb batut, amb suc, barrejat amb que sigui. Els he provat. A mi m'agraden molt, a vegades, quan són massa madurs, els de coc.
1: Com?
0: I els menjo cuits.
1: Com? A veure...
0: És a dir, cuits i llavors deixar refredar. Seria com una confitura sense sucre.
1: Ah, o sigui, bullits.
0: Eh? Bullits, sí, bullits. Sí. I llavors queden boníssims.
1: Sí,
0: eh? És a dir, com que ja... Si te'ls menges crus o no teniu aigua, són una mica farinosos, doncs no llenceu res. Els podeu coure i són una passada de bons. Però ja et dic, a mi m'agrada molt també tallats així a trossos i amb una mica de moscatell.
1: Ostres!
0: I deixats amorosir amb una copeta, no?, tallet.
1: Sí.
0: Llavors posar-hi un raig de moscatell,
1: sí,
0: que treguin una mica d'omníver. I és una, i si no t'agrada moscatell, amb una mica de vi o una mica de... i fins i tot una mica de suc de poma.
1: Oh, yeah.
0: Queda boníssim a l'estiu. Per tant, ara el problema que tenen aquests préssecs, que aquest any que fa tanta calor, que hi ha molta demanda d'aquests préssecs.
1: Yeah.
0: I els preus s'enfilen, i sobretot aquests que més de qualitat...
1: Què valen?
0: Uf, els de més baixa qualitat poden valguer entre 2 i 3 euros, però els embossats... Aquests que de petits els hi posen una bossa per preservar que no hi hagi cap mosca que els apiqui, perquè no hi hagi cap préssec, que es digui préssec embossat,
1: sí,
0: aquest pot valguer en una botiga de entre 5 i 6 euros, fins i tot més. Clar, ja és un preu una mica que no és a l'abast de tothom. Però bé, es poden trobar préssecs grocs no tan bonics, no tan bons, a un bon preu.
1: Escolta, tí, quan has parlat de... del Míber, m'ha vingut una pregunta de típica de la nit dels ignorants. Quins són els tipus de préssecs que es fan en l'almíber que podem trobar en una llauna als supermercats?
0: Just, mira, aquest.
1: Aquest.
0: El préssec groc. Sí, perquè és el préssec que té la carn més dura. És a dir, el coure'l, si te se desfà, no ho pots presentar bé amb un pot. Llavors, el que a tu t'interessa és que quan el peles i quan el fas a talls i el bulleixes, que quedi sencer. I és aquest el préssec, l'última varietat de préssec groc, que normalment són Babigol nou o fins i tot altres varietats, però el més redarenc, que ve el mes de setembre, són els que fan servir les conserveres per fer aquest préssec tan bo del Míber.
1: Molt bé. Escolta, Pere, posa't en remull, perquè durant uns quants dies patirem força calor i sort dels
0: préssecs.
1: Sí, sort dels préssecs grocs que ens els fotrem. Una abraçada, Pere.
0: Una abraçada, Joan.
1: Fins la setmana que ve.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com. De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Són ja les 5 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. D'aquí uns moments, Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, amb el seu comentari setmanal, com sempre, el fa cada divendres. Avui em sembla que parlarem de Correbous.

0: Dos minuts i un quart de sis de la tarda. Arriba el moment de Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, que posa cullerada, supera en una notícia d'actualitat. Jordi, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. Doncs mira, sorpresa que encara tinguem aquestes coses, però en tot cas forma part d'aquesta normalitat informativa que arriba cada any quan a Vidreres fan festa major i a Vidreres fan un correbou.
0: L'únic de les comarques de Girona, és l'únic que hi ha, eh?
1: L'únic que hi ha formalment instaurat i organitzat com a tal és l'únic, és a dir, hauríem d'anar molt cap al sud del país, cap a Terres de l'Ebre, on els correbous són molt més habituals, o el País Valencià que formen part, i aquí hi ha el gran xoc entre que a Girona encara hi hagi aquest correbou, que hi hagi una sensibilitat animalista molt gran, però que aquest correbou s'hagi mantingut, i s'ha mantingut bàsicament, segons expliquen des de l'Ajuntament, perquè ho he preguntat, perquè hi ha una part dels veïns que així ho volen, i com que hi ha una part dels veïns que així ho volen, doncs hi haurà correbou. Què passa? Que les entitats dites animalistes, que per cert me sorprèn bastant que les convocants totes tenen noms en anglès, però bueno, aquest és un altre tema que algun dia en podríem parlar, no? La moda de posar-ho tot en anglès perquè sembla que, diguem-ne, que sigui més combatent. Doncs,
0: quan parles d'entitats convocants és perquè han previst una manifestació, em sembla que és just abans que comenci el correbou, no?
1: Just abans, sí, demà mateix a les 4 de la tarda, just quan abans de que comenci el correbou, tenen prevista una manifestació per protestar no només contra el correbou, que també i sobretot, sinó també contra el fet de que, diguem-ne, que formi part de les activitats oficials i, segons diuen ells, subvencionades per l'Ajuntament. Clar, això fa pensar, no? Perquè esclar, estem en un país que, diguem-ne, que les comarques gironines havien tingut, això suposo que tu ja ho saps perquè vens d'una ciutat que en tenia una, havien arribat a tenir fins i tot 5 places de braus. N'hi havia hagut a Sant Feliu, n'hi havia hagut a Lloret, n'hi havia hagut a Olot, n'hi havia hagut a Girona, n'hi havia hagut a Figueres, no? I de mica en mica van anar tancant. Per què? Perquè la gent va deixar-hi d'anar, perquè en els últims temps només hi havia una fornada de turistes que hi anaven per oferir-los aquells espectacles, diguem-ne, de sang que lligaven molt amb el
0: xerlotades.
1: Però també és veritat que en alguns d'aquests punts, sobretot els menys turístics, l'Olot mateix, hi havia una notable quantitat de gent, diguem-ne, que tenia una certa afició taurina, gent, alguns d'ells amics meus, que encara fan el desplaçament cada any cap a, per exemple, a Ceret, a la Catalunya Nord, on hi ha un parell de places encara reconegudes. Però clar, el tema del correbou és una altra cosa, és a dir, aquest país es va donar a si mateix, i després el Tribunal Constitucional ho va tombar, això no ho hem d'oblidar, que no volia, que prohibia les corrides de braus, no? Però va fer una excepció amb els correbous en funció de la tradició, i bàsicament perquè en zones molt determinades del país aquesta tradició és tan forta que provocaria un aixecament popular. Comarca Gironès no és així, però a Vidreres es manté, i aquesta és la gran discussió, no? Aquesta és la gran discussió. En un moment en què hi ha tantes lleis que protegeixen els drets dels animals, i que jo crec que està bé que hi hagin aquestes lleis, no voldria que ningú me malinterpretés, és sorprenent que encara hi pugui haver-hi, diguem-ne, un espectacle on les bèsties, diguem-ne, pateixen, perquè no ens enganyem, pateixen. Ens hem acostumat a que hi ha circs que no tenen animals, ens hem acostumat a que algunes pràctiques que abans eren habituals i per tant també tradicionals han anat desapareguent, pràctiques que hi havia amb animals, gent que els aportava pel carrer i que els feia servir, diguem-ne, de petit espectacle, això els que som una mica grans ho hem vist tots, tot això ha anat desapareguent, però queda aquest correbou. I demà hi haurà el xoc de sensibilitats, o de fet hi és des de fa molt de temps, entre una determinada gent que manté encara el correbou com una activitat festiva i tradicional, i la gent que pensa que és una autèntica barbaritat. I la gran majoria de la gent, que jo crec que pensem que en els animals se'ls ha de tractar bé, perquè que són animals, i això també és una d'aquelles qüestions que a vegades s'ha de recordar, però que se'ls ha de tractar bé i se'ls ha de tractar amb la dignitat que mereixen els animals. Per tant, jo entenc la protesta, i al mateix temps, parlant amb alguna de les autoritats, diguem-ne, de Vidreres, també m'han explicat el que això els hi suposaria si ho anul·léssim, però a mi em dona la impressió que estem al final de tot. Fixa't, tu mateix ho has dit, és l'única activitat teòricament reconeguda d'aquest tipus a comarques gironines, i per tant és una excepció que confirma una regla. Jo crec que aquesta regla algun dia s'acabarà imposant i que els correbous deixaran d'existir, com a mínim, a comarques gironines. A Terres de l'Ebre, al País Valencià, serà molt més complicat perquè hi haurà autèntics enfrontaments. Jo, en el seu moment, vaig reflexionar molt sobre el tema de les curses de braus i vaig entendre perfectament la seva prohibició que després va ser anul·lada. El que passa que ara ja no n'hi ha de curses de braus a Catalunya. Per què? Doncs perquè ja han deixat de ser un negoci. Per aquí està el tema que s'haurà d'explorar. Quan tot això no hi hagi diners per pagar-ho, llavors es veurà si s'acaba o no s'acaba, i és una mica trist, perquè segurament hauríem de prendre consciència de que amb els animals se'ls ha de tractar com animals, però que se'ls ha de tractar bé, no se'ls ha de maltractar, i realment un correbou, no parlo del de Vidreres en concret, però alguns d'aquells en el País Valencià que els hi posen, diguem-ne, que els hi posen foc a les banyes. Realment, i més que cada any en un lloc o altre acaba havent-hi alguna desgràcia humana, perquè la gent que juga, deixem a posar totes les cometes del món en aquest juga amb els bous, moltes vegades el que fa és intentar maltractar-se, i l'animal fa el que ha de fer, que és defensar-se, i per tant moltes vegades hi ha víctimes mortals. A mi particularment he de reconèixer que no m'agrada, i per això n'hem volgut parlar, perquè tu crec que també tens un punt de sensibilitat.
0: Igual que
1: i
0: tu.
1: El tema és aquest, igual que hi haurà una manifestació.
0: Bueno, sí, en fi. Escolta, estic completament d'acord, tant de bo que, en fi, no em vull enfadar amb la gent de Vidreres, però tant de bo que s'acabi aviat el correbou. Jordi, fins la setmana que ve!
1: Si Déu vol, adeu-siau!
0: Adeu!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Suposo que esteu al cas que Volkswagen té intenció abans del 2030 de deixar la marca Seat a Martorell i dedicar-se bàsicament al Cupra. I a partir d'aquesta història ens hem tornat nostàlgics dels 600. Us demano si n'heu tingut mai de la marca Seat, i sobretot quan us dura un cotxe, cada quan us el canvieu. Volem saber si sou dels que estrenen cotxe cada 4 anys o dels que encara tenen un Seat aparcat a casa com a relíquia, eh? Miquel de Torroella de Montgrí diu: jo abans canviava de cotxe més sovint, però ara penso diferent. Els cotxes nous són cars i si el que tens encara va bé, costa justificar el canvi. Ara mateix m'agradaria que el meu actual em durés uns quants anys més. La Carme és de Girona. Depèn molt de les necessitats. Quan vam tenir criatures, vam haver de canviar-lo abans del que ens hauria agradat perquè ens faltava espai. Ara, si no canvia la situació familiar, espero aguantar-lo tranquil·lament més de 10 anys. I acabo amb en David de Platja d'Aro. Jo el canvio quan les reparacions comencen a costar més del compte. Amb l'anterior vaig aguantar gairebé 16 anys. Li tenia molt de carinyo, l'estimava molt, però va arribar un moment que cada visita al taller era una sorpresa.

0: 2:45. I després de la publi arribarà la Glòria. La versió que va fer la Laura Branigan. Recordem que l'original és de l'italià Umberto Tozzi. Va, tornem ara mateix.
1: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.
7: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no.
12: Cançons que quan les sents et porten

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Heu tingut mai o teniu un 600? Bé, més que un 600, un Seat? Quan us dura vosaltres un cotxe? Cada quan us el canviem? Canvieu. Volem saber si sou dels que estrenen cotxe cada 4 anys o dels que encara tenen un Seat aparcat i li parlen com si fos de la família. A veure què és el que diu la Marta de Palafrugell. Diu, jo intento que el cotxe em duri com a mínim 10 o 12 anys. No sóc de canviar-lo perquè sí. Si funciona bé, passa les revisions i no em comença a donar problemes greus, no veig cap necessitat de gastar-me diners en un altre. En Jordi és de Girona, diu, el meu últim cotxe em va durar gairebé 15 anys. Vaig acabar canviant-lo perquè les reparacions començaven a ser massa freqüents i ja no compensava, sens dubte. Les reparacions són fotudes, eh? Mentre un cotxe sigui fiable, jo el faig servir fins que realment no dona més de si. I acabo de moment, abans d'anar una trucada que ens arriba des de Figueres, la Sílvia, que és de Platja d'Aro, jo el canvio aproximadament cada 8-10 anys, tot i que depèn molt dels quilòmetres, faig bastants desplaçaments i arriba un moment que notes que el cotxe ja no tira. Però tampoc sóc d'estrenar cotxe cada pocs anys. En Joan és a Figueres. Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bé, ja has sentit la notícia, no?, que Seat, el més probable, sí, és que deixi de fabricar el Seat a la fàbrica de Martorell, i el Seat i el 600, diguem-ne que són indissociables, no? Has tingut mai un... has tingut un 600 alguna vegada, Joan?
2: No, 600 no. Ja em va superar aquesta etapa, però el meu avi sí que en tenia un.
1: Ah, sí?
2: Però jo, a mi ja no em va tocar això. Jo ja vaig començar amb el 850.
1: Ostres!
2: Sí, amb 850.
1: Anem a pams. De què tenia fam el 850? S'escalfava de seguida, perdia, jo què sé, molt d'oli, aigua... Què li passava aigua, més?
2: Si vols que et digui la veritat, no en tinc ni idea, perquè jo en aquells moments tenia 18 anys pelats. Oh. I res, vaig comprar aquest 850 que em va durar un dia. O sigui, era...
1: Perdó?
2: Tant de segona, tercera, quarta mà, sí,
1: ah,
2: sí,
1: sí?
2: El que sents. Em va durar un dia. Sí, sí, es va escalfar, no sé què li va passar, i el del taller va haver de venir a buscar la casa i diu, ja torno els diners i tot. Així em va tornar fins i tot els diners perquè va veure que també hi fem una enredada, o no sé. Em va durar un dia. Llavors em vaig comprar un 127.
1: Un moment. Te'n recordes què et va costar aquest Seat que et va durar un dia? Te'n recordes, en pessetes, o no?
2: No ho sé, però així em sembla recordar que em va costar 5.000 pessetes.
1: 5.000 pessetes. Però te les van tornar.
2: Estic parlant de quasi 50 anys, per això.
1: Sí.
2: Quan em vaig treure el carnet, que ja tinc una edat. Sí. Però bueno... Sí, em va tornar als calés i després ell mateix em va vendre, pues, aquest 127,
1: sí,
2: que era matriculat de Sevilla,
1: sí,
2: que li dèiem a casa li dèiem el sevillano, però era cinquena o sisena mai, que et va durar, doncs, no sé, uns quants anys, però ja no me'n recordo quants anys ni tenia ni quants va durar.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí, llavors, ja hem anat fent la vida més normalitzada.
1: O sigui, a la teva vida has tingut dos Seats.
2: Sí, els dos únics Seats que hem tingut. Després, mira, hem anat canviant de marca, persons, semblava que aquella marca podia anar millor, pitjor, o no ho sé, fer més gràcia, el model, les prestacions, i hem anat canviant. Hem tingut des de com es diu aquell,
1: el R5, també,
2: R5.
1: Sí, inoblidable. Escolta, sí, tens un... cada quant et duren tu els cotxes, més o menys, eh?
2: Bé, bueno, a casa sempre hem tingut dos cotxes, la meva senyora i un jo, perquè per temes de feina ens tenim que sempre desplaçar i tot això, i hem tingut sempre un cotxe, diguéssim, petitó, per anar amunt i avall,
1: sí,
2: i aquest, l'últim que vam canviar, tenia 25. I hem tingut sempre un cotxe, diguéssim, petitó, per anar amunt i avall,

0: Nosaltres normalment anem dels 10 anys en amunt per canviar de cotxe.
1: Molt bé. Joan de Figueres.
0: 10 anys en amunt, ben bé.
1: Una abraçada molt forta. Records als 600,
0: vinga.
1: Apa, adéu.
0: A vosaltres, els hi passaré. Vinga, adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el Departament d'Educació assumirà la despesa dels autobusos que serviran per distribuir els alumnes de l'Escola Salvador Dalí de Figueres a altres centres a l'espera de la millora en l'estructura. Educació anunciava que assumiria el cost de la despesa perquè el Consell Comarcal de l'Alt Empordà no podia fer-ho, però l'ens comarcal assegura que no ho fa perquè no té les competències. Des del Consell asseguren que no va ser fins a finals de la setmana passada que els van plantejar l'opció que paguessin els busos. Però des del Consell recorden que les seves competències són en municipis de menys de 50.000 habitants i Figueres supera el cens. I Roses ha aprovat el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància al municipi. El ple ha donat el vistiplau a l'actuació que busca reforçar la tecnologia i els mitjans destinats al control i a la gestió de la seguretat de la zona. Per això, a banda de les noves càmeres, també inclou la integració d'un nou sistema de gestió de les 15 existents. El nou sistema permetrà que el reconeixement de matrícules i gestionarà avisos que facilitaran la detecció d'aquells vehicles que siguin potencialment perillosos o d'interès policial. I Endesa està instal·lant 39 noves caixes niu a Mollet de Peralada per potenciar la reproducció del xoriguer petit. L'espècie que s'havia extingit a Catalunya com a nidificant als anys 80 està catalogada com a protegida, com a vulnerable i juga un paper important a nivell ecològic com a controlador natural d'insectes. Durant les darreres dècades el Departament de Territori ha dut a terme mesures per afavorir la seva reproducció i l'any passat ja es va assolir un rècord històric amb 95 parelles a la zona, una xifra que superava fins i tot la població de la Plana de Lleida, on també cria aquest ocell. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda, 5 minuts, tenim una hora, l'última, per cert, molt farcida, molt atapeïda. Seguim aquí a Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. D'una banda, perquè Jordi Pagès, el nostre DJ particular, cada divendres, amb els seus mixos, ens fa una sessió de ballables de grans èxits dels 80 i 90. I com bé sabeu, perquè ho hem repetit moltes vegades, Ràdio Capital fa una programació especial tota aquesta setmana en motiu de la Fira d'Indians de Begur, que aquest any té el lema de mar i vela. A partir de les 7 comença, però nosaltres a partir de 3 quarts de 7 farem una connexió d'ambient a veure com es prepara aquesta edició de la Fira d'Indians de Begur. Tot al seu moment.

0: Dos minuts a un quart de set, a veure què diu el personal, els nostres oients, sobre el tema de canviar el cotxe. Hola!
1: Ei, bona tarda!
0: Què tal?
1: El Tiri de Banyoles, però visc a Serinyà.
0: Molt bé!
1: Doncs jo els cotxes els faig durar força. Bueno, molt.
0: Quan és?
1: El primer que vaig tenir, que vaig poder estrenar, va ser un Hyundai, i va durar, ara me'n recordo, 14 o 15 anys, uns 225.000 quilòmetres. Jo vaig canviar perquè va néixer el nano, i no hi cabíem, era un coupé i tenia darrere molt petit i el maleter petit i tal. Després, quan va néixer el nano, van comprar un Toyota, un Avensis, i encara el tenim, té 22 anys, aviat farà 400.000 quilòmetres.
0: Cordills.
1: I va com una seda. I entremig em vaig comprar un Toyota, un 4x4, un Land Cruiser, ja fa 16 anys, i el vaig comprar de segona mà, i espero que ja hagi fet 200 i pico mil quilòmetres més dels que tenia, i espero tenir-lo molt de temps. I l'Avensis igual, jo els cotxes, aquestes mecàniques són bones i s'han de fer durar, s'han d'amortitzar. Vinga, salut, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
1: Au, va, com cada divendres és el moment d'aixecar el cul de la cadira, moure el cos i deixar-nos portar pels mixos que ens fa cada setmana en Jordi amb el Boogie Nights. Jordi!
2: Hola a tothom, sóc Jordi Pagès i avui ens endinsem en tres grans himnes de la pista de ball que encara avui continuen sonant amb força. Avui tenim Sister Sledge, Tavares i Sylvester. La primera, He is the Greatest Dancer, de Sister Sledge, un dels grans èxits de disco de finals dels 70, produït per Nile Rodgers i Bernard Edwards, de Chic. Els dos músics van aportar la seva inconfusible producció funky a aquest tema, que ràpidament es va convertir en un clàssic. Amb els anys ha estat samplejat en múltiples ocasions, sent la versió de Will Smith, Getting Jiggy With It, una de les més conegudes. La segona, Heaven Must Be Missing an Angel, de Tavares, un clàssic suau i elegant del soul disco que va triomfar a les pistes de ball. El grup Tavares, format per els germans del mateix cognom a Massachusetts, es va fer un nom dins de l'escena disco i soul dels 70 amb la seva harmonia vocal impecable. I la tercera, You Make Me Feel Mighty Real, de Sylvester, un dels himnes més importants de la cultura disco dels anys 70. Sylvester, conegut com The Queen of Disco, va trencar barreres com un dels primers artistes obertament gais a triomfar al mainstream musical. La seva veu de falset inconfusible i l'energia d'aquest tema el van convertir en una icona absoluta de la música ballable. Tres clàssics que defineixen tota una era. Fins aviat!

0: Dolly Parton, malauradament desapareguda fa justament 15 dies, cantant el típic horari americà, allò que diuen el 9 to 5. De 9 a 5, seria de conya, eh? Aquesta guitarra, què tal? With the sultans of swing. Va, l'escoltarem després de la publicitat. Recordeu que tenim una connexió pendent amb algú, que a les 7 comença la Fira d'Indians, aquest any amb el lema de mar i vela. Connectarem d'aquí a uns 10 minuts aproximadament. Fins ara!
1: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Del 3 al 6 de setembre arriba la Festa Major dels Masos de Pals. 4 dies de festa amb sardanes, espectacles, festa de l'escuma, màgia, futbol i el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus. Viu la Festa Major dels Masos de Pals. Consulta la programació a visitpals.com.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Sultans of Swing, el tema de Dire Straits. 3 minuts, 3 quarts de 7. Anem a Begur. Ja sabeu que aquest cap de setmana se celebra la Fira d'Indians. El lema és Mar i Vela. No sé si té més a la vora la Maria Alzina al mar o la vela, no ho sé, d'algun vaixell que hagin portat pels carrers de Begur per figurar una mica tot l'ambient dels indians. Maria, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: Com estàs?
1: Doncs la veritat que molt a punt per celebrar aquesta 21a edició de la Fira d'Indians de Begur, perquè, com ja sabeu, vull dir, sempre és tradició que vinguem aquí i passem el cap de setmana doncs fent una mica de ràdio. I no tinc ni a prop ni veles ni mar ara mateix. Sí que tinc a prop allò, les
0: maletes... Un mojito.
1: No, crec que tiraré més cap a l'orxata, perquè una sortidora de treballar avui.
0: Ai, que bé.
1: Ja hi haurà temps aquest cap de setmana.
0: Explica'm, falten 15 minuts mal comptats perquè això comenci.
1: Correcte.
0: Quin és el programa d'activitats d'aquesta tarda, cap vespre, i una mica el cap de setmana com anirà?
1: Doncs mira, comentaves, no?, que falten 15 minuts per inaugurar la fira. Justament es farà aquesta inauguració oficial a la plaça en aquesta plaça de Lluís Esteve i Cruanyes a les 7 de la tarda. Aquest és un dels moments més importants de la fira, però avui, com que és divendres i cal gaudir de la festa, també hi haurà música avui a partir de les 9 amb Emilio Sánchez i Soche Cubano en aquesta plaça Lluís Esteve i Cruanyes, i a les 11 també concert amb Mescla al Parc de l'Arbreda, i no hi pot faltar DJ Quimbarà Sound System per acabar de tancar la nit. Això avui, eh?
0: Està bé. Escolta, tema vestimenta, a partir de les 7 tothom ja ha d'anar vestit de blanc, d'època indiana, o encara hi ha una certa permissivitat i el dia fort és demà i diumenge?
1: No, mira, justament estic veient sortir dos indians de casa seva, vull dir, ara mateix. Justament estaves comentant això i surt amb el seu vestit blau, les seves pameles. Però sí, l'ambient és que la gent va vestida de blanc, eh?
0: Quedaries mona, tu, així, home, prova-ho.
1: Jo, sí, el que passa que potser en aquella època les dones no ens deixaven reivindicar gaire cosa, eh?
0: No siguis així, dona, prova-ho, que quedaràs mona.
1: Sí, però jo en aquest tema, ja saps, jo de moment vaig vestida de blanc, que el codi de vestimenta, per aquells qui no ho sàpiguen, és de blanc durant la Fira d'Indians. Vull dir que s'ha d'anar de blanc.
0: Està bé. Per cert, aquest any és una indiana la jefa, no?
1: Correcte. L'arribada de l'indiana es farà demà a partir de les 11 a la platja de Satuna i serà la senyora Blanca López, eh? O sigui, molt sorprenent que sigui una dona.
0: La Blanca, sí, home, sí. La Blanca, de Begur.
1: Exacte.
0: Ja la coneixem, home, la Blanca és l'indiana.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I per aquells que no puguin a Satuna, no? Perquè a vegades, no? Parlem de l'aparcament, parlem de
0: baixar fins
1: a la platja. A la 1 es podrà veure també aquesta arribada a l'Ajuntament de Begur. Vull dir que hi ha 2 hores per veure aquesta arribada de la indiana i de ben segur que serà força divertit. Això serà demà dissabte, però és que a més, demà dissabte també hi ha visites guiades, hi ha tallers d'oficis, hi ha tallers de còctels, vull dir que hi ha moltes activitats.
0: On es fa aquest dels còctels, ho saps?
1: Doncs mira, es fa el Cinema Casino de Begur, han adaptat una sala allò perquè sigui la taverna indiana, perquè sigui una mica allò d'ambientació i perquè fer el mojito sigui encara més, una mica més real.
0: És que jo ja tinc una certa edat i no en tinc ni idea de fer còctels, aleshores necessito que demà ja pactarem amb en Joan Coll i amb en Marc Lapés, que jo pugui sortir un momentet i aniré a fer el curset.
1: Doncs tranquil, que segur que està pactat i segur que portarem una càmera a veure com fas aquest mojito.
0: No, que em poso, jo davant d'una càmera em poso molt nerviós, o sigui que...
1: Qui ho diria?
0: Sí, què més? Va, explica'm.
1: Doncs, a part de tot això, demà hi haurà música amb concerts com amb Son de la Rambla, Cobla Tròpic, també La Timba Nostra i Llum i Van. Vull dir que al llarg de tota la jornada de demà i també de diumenge hi haurà tots aquests grups aquí en diferents espais de la Fira d'Indians, en aquest Parc de l'Arbreda, en aquesta plaça Lluís Esteve i Cruanyes. Vull dir que de música no en faltarà.
0: Escolta, No, ara estava buscant una cançoneta. Hi ha una, no, t'anava a dir una altra cosa, primer de tot, anem a pams.
1: Sí.
0: Hi ha una zona que es venen productes d'ultramar. Saps exactament quin tipus de productes d'ultramar es venen? Tabac, no sé, cafè...
1: Tabac o... no, perquè haurien de... O sigui, tècnicament ara necessitarien una llicència i no crec que la tinguin. Però sí que és cert que, per exemple, es ven xocolata. I xocolata d'aquella... a l'antiga, no? Aquelles rajoles
0: fortes,
1: grans, importants.
0: Fortes, i dures, i consistents, amargants.
1: Sí. Per exemple, ja com cada any, no? Aquests que venen xocolata, també hi ha alguna cosa més d'artesania. Vull dir que hi ha una mica de tot.
0: Molt bé. Doncs escolta...
1: Ho anirem comentant.
0: Perfecte. Escolta, et sembla bé que acabem així?
1: Va, i tant.
0: Va, nena, la bilirrubina... Com és això?
1: Va, la bilirrubina, Joan, la bilirrubina.
0: Apa, fins demà.
1: Adéu. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Atenció, Empordà. Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametler Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametler Origen de Sant Feliu. Ametler Origen, el gust és nostre.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana. Il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
6: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila, viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital, on si no...

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa't-en ara.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Una passió de primera, un sentiment de primera... I és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
4: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
3: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Torna a la botiga al carrer de Platja d'Aro. Un cap de setmana per gaudir d'una experiència única de compres i música amb descomptes molt especials. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró t'espera a la botiga al carrer de Platja d'Aro, 5 i 6 de setembre. Més informació a xarxes i a adem.cat.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
8: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
11: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
12: del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
5: Per la Fira d'Indians, torna a la Ràdio dels Indians. A Ràdio Capital emetrem una programació especial durant la Fira d'Indians de Begur. Des del centre de la vila viurem la inauguració de la fira, l'arribada dels indians, parlarem amb els protagonistes de les principals activitats que hi ha programades i tindrem connexions des de tots els punts d'interès. Viu la Fira d'Indians a Ràdio Capital. On si no?
6: Un territori que sona bé.
7: Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Radio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Radio Capital.
0: 25 anys.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és La Xalana de Ràdio Capital.

tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és La Xalana de Ràdio Capital.

programa més potardo de Capital. La Xalana, amb Marc Clapés. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: 25 anys posant música a l'Empordà.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
4: The beat goes on.

0: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petada amb en Marc Clavés. A Ràdio Capital, evidentment.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petarda amb en Marc Clavés. A Ràdio Capital, evidentment.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: El programa més potardo de Capital. La Xalana, amb Marc Clapés.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
2: Això és La Xalana, el programa